0: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia, pallamano per passione.
2: No, que eso es sida. Sono andata a fare una commissione. Depo d'orare mi usa taldo, la sale sono numero giusto, da che d'orro volgiamo. Fai dare dopo su bip.
3: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Humboldt.
1: Questa è RH

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble Punity, balonmano per passió.
2: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
2: Ràdio Handball.it, la ràdio